0: Algunas zonas puntuales, solo por carretera se esperan 500.000 de visitantes adicionales entre hoy y el 16 de agosto para ver el primero de los 3 eclipses que se esperan en los próximos 3 años. Por eso la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial estos días, medidas de seguridad en carreteras, pero también muy importante, recuerden las gafas, aunque es difícil encontrarlas ya, quedan algunas, pero la única certificación válida, eso sí, es la ISO 12312-2. De lo contrario, hay riesgo de sufrir lesiones oculares severas porque se pueden quemar la retina y por consiguiente perder la vista si se mira directamente. Importante ponérselas sin mirar al sol y quitárselas cuando hayamos dejado de mirarlo. También importante, y lo estamos viendo estos días en los paneles luminosos de las carreteras y lo escuchábamos ahora en los consejos desde la Dirección General de Tráfico, no conducir con esas gafas del eclipse. Y si no podemos verlo en un sitio con suficiente visibilidad dentro de la franja de totalidad, recuerden que a través de Radio Televisión Española y en este canal, en Radio Nacional de España, con un programa especial esta tarde, podrán seguirlo con esa retransmisión que se va a hacer desde el Observatorio de Yebes en Guadalajara, sede oficial del Gobierno Estatal para el eclipse.
1: Gracias, Rosa. Hasta luego.
0: Buenos días.
1: Nicolás Caballero, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Tienes las gafas que nos ha contado Rosa?
2: Por fin, sí.
1: Bien.
2: Poco tarde,
1: Rosa,
2: ayer.
1: Ha hecho los deberes. Bueno, en el área nacional estáis muy pendientes de Ceuta. Allí va a estar la ministra de Defensa hoy. Todos los focos puestos en Margarita Robles, por lo que pueda decir, y porque a lo largo del día Moncloa va a aclarar si finalmente la ministra compareció o no en el Senado.
2: Eso es, y fuentes del gobierno dicen que a lo largo de hoy vamos a saber si la titular de defensa comparece en la Cámara Alta para hablar de la crisis de Ceuta. Moncloa salía así al paso después de que el PP asegurara ayer mismo que la ministra de defensa había accedido a comparecer el próximo día 18, algo que sorprendía bastante porque, recordemos, el gobierno ya había dicho varias veces al Senado que los 3 ministros citados, Marlaska, Álvarez y Robles, no iban a acudir y que directamente comparecerían en el Congreso a finales de mes. Pero ayer salió esta noticia, Defensa todavía no ha aclarado qué ha pasado, si aceptó o no comparecer la ministra la semana que viene en el Senado, así que, como dices, veremos qué asegura Moncloa y qué dice también la propia ministra desde Ceuta. A la espera de esto, el Partido Popular pues sigue manteniendo el pulso. El que hoy está convocado en el Senado es el ministro Marlaska, y aunque el Ministerio de Interior ya comunicó la semana pasada que no va a ir, porque precisamente hoy preside el Comité de Seguimiento del Eclipse, el PP sí que mantiene esta comisión, que se va a abrir a las 11 de la mañana, pero sin que vaya Marlaska, y de hecho ahora mismo la única presencia asegurada es la de los propios senadores del Partido Popular. Es cierto, Elena, que la Constitución marca que los ministros deben atender las peticiones de comparecencia de las dos cámaras, del Congreso y del Senado, pero también es cierto que las cámaras no pueden imponer la fecha y que los ministros pueden alegar problemas de agenda para no ir cuando se les cita.
1: Hoy Marlaska tiene mucho lío con el eclipse.
2: Hoy Marlaska tiene bastante lío, y aunque el presidente del Senado ha amenazado con acciones tanto vagas, lo cierto es que la ley no fija sanciones si van o no van, así que hoy pendientes, como digo, sobre todo de Robles, por lo que pueda decir allí, en Ceuta, del despliegue, de lo que puede pasar el día 15, y también por todo este lío del Senado.
1: Gracias, Nico.
2: A ti, hasta
1: adiós.
2: Luego.
1: Vamos con la página internacional. Celia Vidal, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Elena.
1: En Colombia, la tierra sigue temblando. Hasta 30 réplicas se han registrado desde que ese terremoto de 7,4 golpeara el oeste del país. Los equipos de rescate siguen sacando supervivientes bajo los escombros. Es la prioridad número uno.
3: Sí, la búsqueda de supervivientes es lo que ahora mismo ocupa a los equipos de rescate. Cada persona rescatada se celebra con aplausos. Nos llegan ese tipo de vídeos en los que la gente está muy, muy, muy feliz. Esa tragedia ha puesto a prueba el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Mientras el país moviliza los recursos para atender las zonas más afectadas, las víctimas siguen también aumentando, más de 200, y la de desaparecidos, el gobierno habla de centenares. El país se prepara también para recibir ayuda internacional de Estados Unidos, de México, de Ecuador, El Salvador y Perú, con equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos. El vicepresidente José Manuel Restrepo dice que los organismos multilaterales ya han ofrecido hasta 1.300 millones de dólares en cooperación para hacer frente a la tragedia. Y bueno, hoy miraremos también a Venezuela, que aún se recupera de ese doble terremoto que golpeó el país el 24 de junio. Allí concluye hoy la primera ronda de negociación entre el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la oposición. Las negociaciones han sido promovidas por Estados Unidos, como sabemos. Recordemos que han dejado fuera a María Corina Machado. La oposición estará encabezada por Dinora Figuera, que ha sido sido una asesora clave estos últimos meses, así que a ver qué sale de esta negociación. Y en Oriente Próximo también estaremos pendientes de qué sale de la primera reunión de la coalición marítima creada por Arabia Saudí, constituida a raíz del bloqueo marítimo de los rebeldes hutíes el mes pasado en el Mar Rojo contra la navegación saudí, en medio de esa intensificación de los ataques de los insurgentes yemeníes contra el reino árabe. Sobre Hormuz, el jefe de seguridad iraní dice que no reabrirá hasta que Estados Unidos no ponga fin a la guerra y levante el bloqueo de sus puertos, y mientras Donald Trump sigue asegurando que el control del estrecho es total por parte de Estados Unidos.
1: Por cierto, Celia, que ese eclipse no solo se va a ver en España, en Islandia, miles de turistas han llegado para ver cómo se hace de noche en un país que en verano tiene hasta 22 horas de luz cada día.
3: Sí, otro destino que ha disparado la ocupación es precisamente Islandia, la ocupación hotelera. Allí se verá el eclipse a las 6 hora local, la sombra de la luna comenzará su recorrido sobre Groenlandia, continuará hacia Islandia, cruzará el Atlántico Norte y llegará hasta el norte de Rusia antes de finalizar sobre la península ibérica. Se podrá ver allí en Islandia el fenómeno en su totalidad por primera vez desde 1954. Amenaza el mal tiempo, eso sí, pero bueno, según los datos de Lighthouse, Reykjavik es el destino más caro para ver el eclipse, con habitaciones de hotel que cuestan de media $1,012 por día,
1: por noche.
3: Y aproximadamente el doble de las tarifas de 2025, un 212% más que la media de la ciudad en 2026. Bueno, pues, Elena,
1: quien pueda que lo disfrute allí. Gracias, Celia.
3: Hasta luego.
1: Mercedes Ruiz, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: No vas a estar en Reykjavik esta tarde.
4: No, creo que no me da tiempo.
1: Venga, bueno, a la puerta de casa bajamos. Hoy la Unión Europea empieza a aplicar las nuevas reglas sobre envases, un primer paso para avanzar hacia embalajes que se pueden reciclar a partir de 2030 y reducir los residuos que dejan.
4: Sí, ese es el objetivo. Lo de hoy es un primer paso. La Unión Europea empieza por limitar el uso de algunos materiales que se utilizan en los envases que entran en contacto con los alimentos. Son los llamados químicos eternos y se emplean, por ejemplo, en los recubrimientos de los vasos de papel o de los envases de comida para llevar. Los consumidores esto no lo vamos a notar, pero sí empezaremos a notar ya cambios el año que viene. Entonces podremos ir con nuestro tupper a los restaurantes. Un año después, la hostelería deberá usar recipientes reutilizables en lugar de los desechables, y las bolsitas de té o las cápsulas de café, por ejemplo, deberán ser compostables. Tampoco se podrá comprar frutas y verduras envueltas en plástico si es en pequeñas cantidades. Por ejemplo, para 2030 queda la prohibición de envases monodosis en bares y restaurantes, esos de un solo uso para el aceite o el ketchup o el azúcar. Pero también van a desaparecer los pequeños botes de champú o jabón de los hoteles, por ejemplo, esos que también casi siempre
1: que
4: nos
1: llevas en el neceser después de ver el eclipse.
4: Eso es, efectivamente. Y si es en Reykjavik, pues bueno,
1: hombre,
4: la industria de los alimentos y bebidas comparte estos objetivos ambientales que tiene Bruselas, pero advierte de que el reglamento puede añadir cargas administrativas a las empresas, afectando a su competitividad.
1: Gracias, Mercedes.
4: A ti.
1: Adiós. Beatriz Torío, La Cultura.
5: Hola, ¿qué tal, Elena? Buenos días.
1: El Teatro Romano de Mérida vuelve a cobrar vida esta noche con un nuevo montaje del Festival de Teatro Clásico.
5: Sí, nuevo título, Fedra en los Infiernos, del dramaturgo y actor sevillano José María del Castillo, que lo que propone es una relectura del personaje de la mitología griega desde el inframundo. En este caso, la protagonista pide una segunda oportunidad para reescribir su historia y para liberarse de ese peso de la culpa y del destino. Es un montaje que supone el debut de Lidia Bosch en el Teatro de Mérida y su regreso a los escenarios después de 37 años. 37. Se va a poder ver desde esta noche y hasta el domingo.
1: Bueno, y además hoy, pues siendo el día que es, ¿no? No sé si en Reykjavik o donde sea, pues hay que repasar cómo el cine, el arte o la música ha tratado los eclipses.
5: Sí, por ejemplo, en el cine destacamos un caso, el de la película italiana Barrabás, de Richard Fleischer, con Anthony Quinn, que hizo coincidir el rodaje con un eclipse que hubo en 1951. El director se llevó a todo el equipo a una zona alta de la Toscana, en una montaña, colocó 40 cámaras en diferentes puntos para recoger de forma simultánea el momento. Solo tenía 165 segundos y no podía fallar nada, nada falló. Ni las cámaras ni Anthony Quinn, por supuesto. Y también aparece el eclipse en Avatar, con James Cameron, en películas españolas como Verónica, de Paco Plaza, o Perfectos Desconocidos, de de la Iglesia. También vamos a hablar de una iniciativa que ha puesto en marcha el Museo del Prado, que ha creado el Prado a la luz del eclipse. Es un vídeo
1: exacto
5: de unos minutos donde selecciona algunas de sus obras más conocidas, como Las Meninas, por ejemplo, La Fragua de Vulcano, y alteran digitalmente la luz con la que vemos esos cuadros, simulando el efecto de un eclipse en las obras. Muy interesante. importante. Y bueno, en cuanto a la música, haremos un repaso, pero ¿quién no está cantando estos días, por ejemplo, la canción de Bonnie Tyler?
1: Totalmente.
5: Total Eclipse of the Heart.
1: Totalmente. Fátima está encantada con esa canción. Gracias, Bea.
5: Hasta luego.
1: Hasta luego. Clara Rodríguez, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Quien no quiera ver el eclipse, pues que ponga la tele o que ponga Tablero Deportivo, porque, oye, que tenemos en la primera competición, ¿no? Que vuelve. También te digo, nos da tiempo a todo. Vemos el eclipse, subimos a casa y tenemos la Supercopa.
6: Porque a las 9 está la Supercopa. Coincidiendo con el eclipse. Bien. Y también dos amistosos, el Málaga Fulham y el Depor Real Madrid. En Salzburgo no sabemos exactamente cómo se verá el eclipse. ¿Sí? A esa hora, a las 9, pero PSG de Luis Enrique y Aston Villa de Unai Emery van a estar allí enfrentándose por el primer título de la temporada, campeones de Champions respectivamente y campeón de Europa League. Esa primera jornada de Liga tenemos que hablar también, que arranca el sábado, peligra un Celta-Osasuna por el estado del césped en Balaídos, por la existencia de un hongo. El Celta ha pedido aplazarlo y Osasuna es partidario de que se juegue. Veremos qué decisión toman hoy. Como decíamos, teníamos esos amistosos desde las 9, el Málaga Fulham en la Rosaleda, antes el Valencia Teruel, y también el Real Madrid visita al Depor en Riazor. Hoy se espera en Valdebebas a Bellingham, el último en regresar de sus vacaciones. Volvemos ya al tema mercado, porque en el Barcelona están citados también a regresar los campeones del mundo que faltaban por llegar, como Lamine Yamal, Dani Olmo, Cubarsí y Pedri. Pero en el caso de Ferran Torres, que también tenía que incorporarse hoy, el club le había dado permiso para negociar su futuro. Veremos si sale al PSG.
1: Lo te escuchamos luego en el vestuario. Cerramos así la mesa de redacción, la información local aquí en Radio 5.
7: Radio 5. Cataluña.
8: Bon dia, són 3:15. Després de mesos parlant, avui ja és el dia en el que la lluna taparà el sol en un eclipsi total que no es podia veure a Catalunya des del 1905. Un fenomen que, a banda del fet astronòmic, comportarà també problemes amb la mobilitat dels vehicles, hotels amb ocupacions del 100%, sobretot a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i la Plana de Lleida, o l'organització d'espais per poder veure'l. En parlarem tot seguit, però abans la informació dels serveis. Coneguem la previsió meteorològica per conèixer el nivell de visibilitat de l'eclipsi. AM, Jordi Urriós, bon dia.
9: Bon dia. Avui les temperatures significativament elevades a zones de l'interior de Catalunya, especialment a la meitat occidental, les depressions centrals de Tarragona, de Lleida i a punts del Pirineu. Al Pirineu es podrà arribar als 34 graus, a les depressions centrals es podran assolir o superar els 39. Avui s'esperen màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Tarragona, 32 a Barcelona. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat al dematí, amb un augment de la nuvolositat diurna a la tarda als Pirineus, que podrien desenvolupar ruixats acompanyats de tormenta. Els núvols en aquesta zona podrien dificultar la visibilitat a l'hora de l'eclipsi. A la resta, cel clar, excepte núvols a l'extrem sud de Tarragona. Avui el vent bufarà fluix de component est al litoral, a la resta fluix de direcció variable, canviant cap a la component est a les hores centrals. És una informació d'AEMET.
8: I la situació aquesta hora de la xarxa viària en connexió amb el Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
10: Hola, bon dia. A hores d'ara l'autopista P7 hi ha retencions entre Sant Feliu de Buixalleu i Hostalric en sentit Girona per la caiguda d'arbres a la via que obliga a restringir un carril. A la mateixa autopista P7 hi ha un carril tallat a Tarragona en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys a la via i això provoca retencions en aquest tram. L'autovia 2 va carregada a Caldes de Malavella en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres, i la ronda litoral i a l'antitud de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa als desplaçaments previstos per a l'eclipsi, l'autopista AP7 serà l'eix principal de mobilitat. Es recomana als usuaris utilitzar altres vies alternatives com la C25 i l'A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació com Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i l'A7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: Avui Catalunya registrarà una mobilitat excepcional amb destinació a les principals zones d'observació de l'eclipsi. L'autopista AP7 serà l'eix principal de mobilitat i per això recomanen utilitzar altres vies per distribuir els desplaçaments segons la destinació d'observació del fenomen. Maria Huguet.
11: El missatge és clar. Si pots veure l'eclipsi des de casa, no et moguis. Si et mous, és preferible fer-ho amb transport públic. I si agafes el cotxe, planifica't i no t'aturis ni aparquis a les vies per veure el fenomen. El Servei Català de Trànsit recomana especial prudència a l'AP7 des de Cambrils fins a Terres de l'Ebre, on hi ha dos carrils i cal preservar-ne la capacitat. I circula per vies alternatives, la C25 i la 2 cap a Ponent, l'AP2 per anar a Lleida, Borges Blanques, Valls o Prades, i l'A7 i la Nacional 340 per moure's entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També hi haurà restriccions per als camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
12: En sentit sud hi haurà restricció de les 5 de la tarda a les 12 de la nit i en sentit nord hi haurà una limitació de camions. Podran circular a la dreta i a 80.
11: També recomanen seguir les indicacions a peu de carretera dels agents i no seguir exclusivament les indicacions dels navegadors GPS. Els Mossos desplegaran 700 efectius durant el dispositiu, 180 de l'especialitat de trànsit. I Protecció Civil demana no saturar la xarxa de telecomunicacions al moment de l'eclipsi perquè es pot produir l'anomenat efecte Cap d'Any. Molta gent alhora fent servir la xarxa la pot bloquejar i que no es puguin fer trucades importants com les del 112. A més, recorden, encara hi ha risc elevat o molt elevat d'incendi a molts indrets.
8: La ciutat de Lleida serà un dels punts privilegiats per veure l'eclipsi. L'Ajuntament ja ha posat en marxa el dispositiu que ha organitzat perquè l'allau de visitants que s'espera pugui gaudir d'aquest fenomen astronòmic. Pepa Sant Genís.
13: La ciutat de Lleida, amb una ocupació hotelera del 100%, ja té tot el dispositiu a punt per l'observació de l'eclipsi total de sol aquest vespre. L'Ajuntament ha habilitat dos punts oficials d'observació, la Seu Vella i una esplanada al barri de Magraners, amb una capacitat de 12.000 persones. Les reserves estan exaurides des de fa setmanes. La paeria és conscient que també vindrà molta gent sense reserva i per això ha posat a disposició del públic 3.000 ulleres addicionals a les 12.000 que ja ha repartit. Cristina Morón, alcaldessa accidental de Lleida.
14: Evidentment no podem saber quantes persones decidiran a última hora venir a la nostra ciutat a poder observar l'eclipsi. Volem sobretot fer una crida a la previsió, a la tranquil·litat, al civisme i a la col·laboració de la ciutadania.
13: A banda de la ciutat de Lleida, a les Garrigues i al sud del Segrià s'han habilitat punts d'observació. Al Baix Segre, a tres poblacions, Serós, Almatret i la Granja d'Escarp, els ajuntaments han decidit fer restriccions de mobilitat per l'alt risc d'incendis.
8: Tarragona és la demarcació amb major nombre de punts d'observació. Pilar Ribas.
15: Tots els municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre estan preparats per a rebre l'eclipsi, una experiència que ha tret a les nostres comarques gent d'arreu, un fet sense precedents que ha obligat a penjar el cartell de ple als allotjaments dels principals punts d'observació. A la ciutat de Tarragona s'ha situat a la Marina Port Tàrraco. Allí s'ha preparat una festa des de les 5 de la tarda, amb teatre, actuacions musicals, viatges immersius amb ulleres 3D, castells i DJs. També hi ha altres 5 punts de visió habilitats, al barri de Bonavista, al camp de futbol de Sant Pere i Sant Pau, l'entorn del parc del Francolí, l'anella mediterrània i el campus de Salades. A Reus, el punt d'observació, s'ubica al solar situat al costat del parc de la festa, on s'oferiran activitats durant tota la tarda i el vespre. A Tortosa, els actes es concentren al Fortí d'Orleans a partir de 3:45 de la tarda. A les tres ciutats han dissenyat un dispositiu especial per garantir la mobilitat pel nucli urbà.
8: A Girona també es podrà veure l'eclipsi de forma parcial. Joan Sisquella.
16: S'han organitzat trobades en diversos punts de la demarcació per veure com la lluna tapa gairebé per complet el sol. Des de l'Associació Astronòmica de Girona, que té la seva seu a Llagostera, on hi ha convocada, per cert, una d'aquestes observacions públiques, destaquen que, tot i que el sol no quedi completament amagat, el moment culminant de l'eclipsi parcial també serà impactant. Ho diu Jordi Arnella, president de l'entitat.
17: Un enfosquiment com si estigués a punt de fer-se de nit i després, abans de la posta, perquè això és quasi a les 8:28, quasi a les 8:30, a les 8:28 serà el màxim, i llavors es començarà a fer una mica de dia i es pondrà el sol.
16: També hi ha convocatòries per l'observació pública de l'eclipsi parcial a indrets com l'Estany de Banyoles o el Far de Sant Sebastià, a Llafranc.
8: A Barcelona, tot i que la ciutat queda fora de la franja de totalitat, l'Ajuntament activarà a partir del migdia un dispositiu especial i la Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància. David Figueira.
18: A la capital catalana, el Castell de Montjuïc serà l'espai privilegiat per veure l'eclipsi. Tot i no ser total, arribarà al 99,7%, s'han exhaurit totes les localitats. Entre les alternatives destaquem la Torre Glòries, el cim del Tibidabo, els banquets del Calmel i també el mar, amb reforç de rutes de vaixells per gaudir de l'experiència. L'Ajuntament de Barcelona Barcelona activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 del migdia i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. Així, la Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància als miradors, platges, Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi. A més, també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
8: A Barcelona no queden cotxes de lloguer. Coincidint amb l'eclipsi, moltes persones han optat per llogar un vehicle per sortir de la ciutat i, com a conseqüència, les empreses de lloguer s'han quedat sense cotxes i han apujat els preus. David Alcázar, de Centauro, a l'ACN.
19: Sí que n'hi ha hagut un increment de preus perquè la demanda és molt alta, però també ha sumat que estem a l'agost, que ja de per si la demanda sempre és alta.
8: I l'eclipsi s'ha convertit en un gran reclam turístic als territoris on millor visibilitat hi haurà. És el cas de la Costa Daurada o les Terres de l'Ebre, que ja acostumen a tenir les habitacions plenes aquesta setmana d'agost, però també de la Plana de Lleida, on les reserves s'han disparat fins a penjar el cartell de complet. Climent Sabater.
20: L'hotel Zenit Lleida, ubicat al centre de la capital del Segrià, s'ha vist beneït per l'eclipsi. Si una setmana normal d'agost té una ocupació del 60%, en aquesta no té habitacions. I si les estades són de pas d'un dia o 2 dies amb client local, ara predomina el visitant internacional, fins i tot dels Estats Units o Austràlia, i amb reserves fetes l'any passat, ens explica la directora, en Sílvia Marqueta.
21: Normalmente en estas fechas tenemos mucho cliente nacional, mucho cliente de paso, el cliente de Francia que también viene siempre por cercanía, pero en este caso es un cliente totalmente diferente.
20: A altres punts del territori, l'eclipsi és un atractiu més, com a les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada, on en una setmana d'agost normal ja superen el 90% d'ocupació. Més es noten les tarifes. Ahir encara era possible trobar una habitació a un hotel de Salou, però la més barata superava els 300 euros.
8: Indignació de la plataforma Dignitat a les Vies després que Renfe hagi anunciat que ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi. Un tren que sortirà avui a les 10 de la nit de l'estació de Tortosa en direcció a Barcelona. Rosa Quillet.
22: En un missatge a les xarxes, la plataforma Dignitat a les Vies critica que quan Barcelona necessita transport públic apareixen solucions, però quan el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre reclamen poder tornar a casa, només troben silencis i horaris insuficients. Anna Gómez, portaveu de la plataforma.
23: Si es pot reforçar per l'eclipse, demostra que quan hi ha voluntat política es poden ampliar els horaris i augmentar freqüències i organitzar aquests serveis especials.
22: La plataforma defensa obertament el tren com la millor resposta a l'emergència climàtica, però reclamen un bon transport públic per tot Catalunya i per això demanen més trens. Anna Gómez.
23: Puguem disfrutar d'uns horaris més amplis, doncs, dijous, divendres i dissabte, o inclús s'hauria de plantejar que es pogués treballar fins a les 10 de la nit a Barcelona.
22: En aquest sentit, lamenten que hi hagi catalans de primera i de segona.
8: I en esports comencem parlant del Barça, que avui segueix amb els entrenaments de pretemporada amb la incorporació dels darrers mundialistes i amb la lesió confirmada de Rooney Bardagí. Pateix una ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret i en els propers dies serà sotmès a una intervenció quirúrgica. A l'equip femení, el Barça juga aquesta tarda el seu primer amistós de pretemporada. A les 7 reben a l'estadi Johan Cruyff al Montpellier el tècnic Pere Romeu.
24: Però la idea d'aquest primer partit contra el Montpellier és jugar, és agafar rodatge, agafar minutatge, anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu. És el primer partit del Johan de la temporada, esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible.
8: A l'europeu de natació, el nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, cercarà avui la medalla a la final dels 100 metres lliures, tot després de batre el rècord d'Espanya aquest dimarts amb un temps de 47 segons i 26 centèsimes.
25: Me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
8: Avui també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. de la cultura, els eclipsis han tingut al cinema infinitat de significats, metàfores i simbologies. Han anunciat transformacions, han representat la por, la pèrdua, la mort, moments de crisi o el pas d'un món a un altre. Perquè quan el sol desapareix de la pantalla, sovint també desapareix alguna cosa més dins la història. Repassem alguns eclipsis cinematogràfics i els seus significats amb l'Agnès Batlle.
0: En los eclipses podemos distinguir claramente dos zonas. La zona de sombra o umbra i la zona de penumbra.
2: Els eclipsis són un recurs cinematogràfic molt habitual, alguns per generar tensió i misteri, com a la pel·lícula Verònica de 1991, que li dona una atmosfera inquietant, un punt de partida per a fenòmens paranormals.
0: A lo largo de la historia, a los eclipses se les ha dado desde la superstición explicaciones muy variopintas.
2: Amb algunes referències poc aconsellables.
3: Fotos no, tenemos que llevar negativos de fotos para ponernoslo delante de los ojos.
2: A Sala de Professores de Dassler Zimmer del 23, l'eclipsi és una metàfora de la crisi que viu l'escola, ocultada per la sospita i la falta de confiança.
4: La gente dejó de buscarle una explicación divina a los fenómenos de la naturaleza y empezaron a buscar hechos comprobables universalmente.
2: També hi ha qui l'ha utilitzat com a moment de connexió amb el passat. Stronghold, del gegant de pedra de Yuri Kovalyov, li donava un valor de canvi temporal que permet al protagonista viatjar segles enrere. Significa el pas a un món desconegut i l'inici d'una transformació personal.
5: Esto es una buena señal. Preparaos.
2: Un moment de foscor aparentment banal que pot portar a l'arribada d'éssers inesperats. A la petita botiga dels horrors, l'eclipsi té un paper clau en l'origen de la història. Seymour explica que va trobar la planta Audrey durant un eclipsi solar, una planta extraterrestre que té poc de dòcil i bucòlica.
6: Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales.
2: Un fenomen astronòmic que viurem avui, completament conegut i previsible, que el cinema li ha atribuït, sigui amb ciència-ficció o no, efectes extraordinaris i sobrenaturals.
6: El dia oscur...
8: I qui no vulgui veure l'eclipsi pot anar al festival Portaferrada, on avui actua David Bisbal.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ha llegado el día. Faltan 6 horas y media para que todo el país levante la vista al cielo para disfrutar del fenómeno astronómico del siglo, el eclipse total de sol que va a cruzar España de oeste a este. Enseguida estamos en varios de los puntos desde donde se va a poder observar, pero lo primero, Ceuta. Hoy está ahí la ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de comparecer hace unos minutos ante los medios y no ha despejado la duda de si finalmente acudirá al Senado a dar explicaciones, como exige el Partido Popular. Mar Rupión, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, gran expectación durante toda la mañana a la espera de conocer si la ministra va a estar o no el martes que viene al Senado, y a las preguntas de los periodistas Robles no respondía.
3: ¿Cómo puede ser usted finalmente el 18 en el Senado? ¿Cómo está previsto?
4: Estamos en Ceuta hablando del tema de Ceuta.
2: Por tanto, a esta hora continuamos a la espera de que el Gobierno o el Ministerio confirmen o no la comparecencia. Quien no ha acudido a la cita con la Cámara Alta ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que se ha excusado asegurando que dará las explicaciones necesarias el día 28 en el Congreso, mientras que el PP advierte que tomará medidas legales. Sobre Ceuta, la ministra de Defensa ha defendido la labor de las Fuerzas Armadas y ha insistido en que servirán de apoyo el tiempo que sea necesario.
4: Ni a Ceuta ni a Melilla se las toca, porque efectivamente España es un país que se siente muy orgullosa de lo que es España, y Ceuta y Melilla son la mejor representación de lo que es España.
2: Reiteraba la titular de Defensa que lo ocurrido hace hoy 13 días no puede repetirse.
0: Es lo último de este 12 de agosto que pasará la historia, como decimos, por el eclipse de sol de A Coruña a Baleares. Se va a poder apreciar en su totalidad desde muchos puntos, donde habrá una enorme afluencia de visitantes. Es un gran reto organizativo. La DGT prevé hasta 1,5 millones de desplazamientos. A esta hora ya hay quienes están cogiendo sitio. El Centro Oficial de Seguimiento está ubicado en el Observatorio de Lleves, en Guadalajara. Allí ya está todo preparado y ahí hay también un micrófono de Radio Nacional. Rubén Omar Mendoza, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, aquí en el Observatorio de Lleves cada vez hay más expectación, aunque todavía quedan más de 6 horas para que la luna tape completamente el sol. La emoción no es visible solo en los periodistas que se van concentrando aquí, también los profesionales están esperando con ganas que llegue el esperado momento. Rafael Bachiller es el director del Observatorio Nacional.
6: Por fin ha llegado el día después de tantos preparativos. Llevamos meses hablando de mapas, de predicciones, de cálculos, mirando las predicciones meteorológicas. Y por fin, aquí estamos nerviosos, pero emocionados en el gran día.
5: Y es que aquí en el Observatorio de Lleves se lleva trabajando durante meses, incluso desde antes de que se supiera que iba a ser el lugar elegido por el gobierno. A las 4:30 tendrá lugar la bienvenida oficial a cargo de la ministra de Ciencia, Diana Morán, y también se espera que acudan el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el de Transformación Digital, Óscar López. Y es que este eclipse total de sol es una experiencia única, ya que no se espera otro en esta zona hasta dentro de 300 años.
0: Y los primeros en disfrutarlo en su plenitud serán los gallegos. En A Coruña el sol quedará cubierto al 100% a las 8:28 de esta tarde. Muchos han elegido las playas del centro para verlo, por ejemplo en la bahía de A Coruña. Ahí está Alejandra López, buenas tardes.
7: Buenas tardes, los cielos ya han despejado en A Coruña y el paseo marítimo está hoy más abarrotado de lo habitual. En el ambiente ya se respira que estamos ante un día muy especial.
8: Es una cosa que no se puede explicar. Yo vengo por el paseo, ya veo la gente y ya vas notando.
9: Es demasiado ya, mi madre. Muchísima gente, nos invaden todo Dios aquí, ¡buah!
7: Aquí, al lado de la playa del Orzán, se ha instalado un puesto de coordinación del operativo especial. El eclipse coincide con el trofeo Teresa Herrera, que enfrenta a Deportivo y Real Madrid, y con la llegada de 5 cruceros. A estas alturas, gallegos y turistas conocen las recomendaciones básicas.
10: Mirar poco tiempo, inda que sea cas gafas.
11: Con el eclipse total, ¿no? Ahí nos podemos quitar las gafas. Son un minuto y medio, más o menos.
12: Es una experiencia única y por disfrutarlo todos juntos.
7: Todo preparado, pues, en A Coruña para seguir la cuenta atrás.
0: Como decimos, se espera muchísimo movimiento en las carreteras. Tráfico insiste en que no hay que parar en los arcenes para ver el eclipse. Vamos a ver si ya se está notando mayor afluencia de coches. De GT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues se nota ya las complicaciones, a lo que se le suma varios accidentes, ya complicando aún más la circulación. En Madrid, entrada por la 1 en Venturada, en Vizcaya, otros siniestros en la 8, en Bequea, hacia Musquís, y en Barcelona, ya en la AP7, en Montmeló, hacia Girona, como en Valencia, en la 7, complicando Paterna, ya sentido Castellón, y un último en la salida de Sevilla por la A66 en Guillena. Al margen de ello, tráfico bastante intenso en la salida de Madrid por la 1, ya desde el circuito del Jarama hasta Aventurada en Barcelona, de salida por la AP7 en Martorell, al igual que por la 2 en Igualada, y ya en Valencia en la 7 en Loriguilla, en este caso hacia Alicante. Complicada en Jaén también la A4 en Guarromán sentido Córdoba, al igual que la A44 en Carchelejo en ambas direcciones, y finalmente en Málaga en la AP7 ya en Fuengirola en Almadena, todo ello hacia la capital malacitana.
0: Las autoridades insisten en pedir prudencia en carretera y también una vez estemos en el lugar de observación, especialmente para evitar incendios. Con todo listo, el temor es que las nubes puedan deslucir el espectáculo. En principio parece que el cielo va a estar despejado en la mayor parte del país. Por lo demás, mucho calor. Estudiando bien el mapa, contando también los segundos para el eclipse, está ahora mismo Jacob Petrus. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Al minuto vamos siguiendo la evolución de las nubes, porque a esta hora, por ejemplo, son bastante densas en las costas de Galicia y sobre todo del Cantábrico más occidental. En principio el pronóstico marca claramente cómo estas nubes seguirán en estas posiciones, incluso podrían ganar terreno hacia el Cantábrico oriental. Sería la zona en la que será más difícil ver el eclipse, especialmente en zonas costeras, porque hacia el interior ya no penetran con tanta facilidad. También estaremos muy pendientes de las nubes de evolución, que hasta ahora empiezan a crecer en zonas de montaña y que con mayor probabilidad cerca del Mediterráneo incluso llegarán a formar algunas tormentas al sur de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, al este de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Serán tormentas más activas a primera hora de la tarde, así que a la hora del eclipse ya deberían disiparse y poco a poco ir desapareciendo esas nubes. En el resto de España, desde luego, con un cielo prácticamente despejado, con un poco de calima. En las Islas Canarias, con algunas nubes al norte del archipiélago. Y sobre todo hoy, mucha precaución con las temperaturas. Suben respecto a ayer 39-40 grados en los principales valles de nuestro país. Y cómo no, con estas condiciones meteorológicas, lo remarcamos mucho, el peligro de incendios vuelve a ser extremo en gran parte de España.
0: Pues vamos a repasar cómo están los incendios que más preocupan a esta hora. Luis Ortín, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos por el de Niebla en Huelva. Ya son 28.000 hectáreas afectadas y 700 vecinos que siguen desalojados. Preocupan las condiciones meteorológicas. En el puesto de mando avanzado está Guillermo García para darnos la última hora. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Pues se espera una jornada de nuevo compleja. Es lo que viene ocurriendo desde la madrugada. Comportamiento cambiante del viento y fuertes rachas que han llevado al límite la situación en el frente norte y en la línea este del incendio. Casi 700 efectivos intentan contener el avance del fuego, que ya ha entrado en la provincia de Sevilla, pero sigue creciendo la superficie afectada. Escuchamos al vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz.
17: Lógicamente, cuando he dicho ayer que avanzaba un 25%, al menos en relación con los crecimientos de dos días antes, quiere decir que algo había crecido y por tanto podemos estar en torno a las 28.000 hectáreas del incendio.
16: A esas difíciles condiciones se suma hoy que los medios aéreos deberán retirarse algo más temprano por el eclipse, justo en las horas en las que su trabajo es más efectivo.
15: Y se sigue muy de cerca la evolución del fuego en Peñas de Riglos, Huesca. Ya han ardido unas 5.000 hectáreas y más de 400 vecinos de 8 municipios permanecen desalojados. La buena noticia es que está ya perimetrado al 50%, la mala, la subida de las temperaturas y la entrada para hoy de viento sur. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior de Aragón.
18: El incendio evoluciona mejor, pero sigue estando activo y sigue siendo preocupante, sobre todo la evolución de su flanco derecho hacia en la zona protegida, la zona monumental de San Juan de la Peña.
15: Y 48 horas después de temblar la tierra en Colombia, sigue sin descanso las tareas de rescate de posibles supervivientes. Actualmente son al menos 200 muertos y más de 1.000 heridos. No constan de momento españoles entre las víctimas, aunque el Ministerio de Exteriores sigue sin localizar a 75 compatriotas. Santiago Barnuevo, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Y por segunda noche, los trabajos de rescate han seguido sin pausa y en Colombia más organizados y con más recursos, sobre todo en las ciudades de Cali y Pereira, que son las dos en las que más edificaciones han caído, atrapando a cientos de personas que todavía hasta ahora permanecen desaparecidas. Cada rescate y cada aliento de vida, alegría por parte de rescatadores y voluntarios, mientras crecen las dudas, ya que el gobierno no ha solicitado el envío de equipos de rescate internacionales y se ha limitado a solicitar apoyo material con productos de primera necesidad. El presidente, además, acaba de decretar 3 días de luto oficial en toda Colombia.
15: De los mercados, hoy el IBEX se mantiene en zona de máximos, el precio del petróleo volátil y muy pendientes de conocer el dato de inflación de Estados Unidos en el mes de julio. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
20: Buenas tardes, es la referencia del día que se publicará en unos minutos. servirá para coger pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal estadounidense. A la espera de las cifras, las bolsas europeas se mueven con mucha prudencia, con suaves ganancias, salvo París, que cae por la mínima. El IBEX 35 anota un 0,2%, se mueve alrededor de los 20.250 puntos. De momento sería nuevo máximo. El petróleo muy volátil. El Brent de referencia en Europa supera los $89 el barril.
0: Y en los deportes, Julián Álvarez y Diego Simeone se han visto por primera vez las caras tras las dudas generadas sobre su futuro. Rubén Sánchez, buenas tardes.
21: Buenas tardes. Casi dos meses después de sus declaraciones en el Mundial anunciando que quería salir, Julián volvió esta mañana a ponerse a las órdenes del entrenador en su primera sesión con el grupo. En el Barcelona, día de regreso para los campeones del Mundial, que faltaba por llegar, menos para Ferran Torres, que sigue negociando su traspaso al PSG. Y en el Real Madrid ha vuelto Bellingham a Valdebebas, mientras el equipo se enfrenta esta noche al Deportivo en Riazor, en el Teresa Herrera.
0: Con esto y más volvemos a partir de y media. Ahora la información más cercana a la de sus comunidades.
1: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
22: Bona tarda. Tot a punt per gaudir de l'eclipsi solar, el fenomen més esperat per a milions de persones, atès que el d'avui, per les seves condicions, serà el més llarg del segle i no es tornarà a veure en 150 anys, un aspecte que ha remarcat el president Illa des de l'Observatori de l'Ebre.
23: Ens fa regals diaris, la natura. La sortida del sol, la posta del sol, observació de la biodiversitat, observació dels animals, dels ocells. Ens fa regals a diari, que moltes vegades, amb aquesta vida tan atrafegada que tenim, jo el primer, no sabem apreciar, no? Avui ens en fa un d'excepcional, que des d'aquí, des de Catalunya, no havíem tingut des del 30 d'agost del 1905 i no tornarem a tenir fins al 2180.
22: I per evitar incidències en la mobilitat i la seguretat, durant tota la jornada el govern ha activat l'alerta del Pla Procicat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, espera que tot es desenvolupi amb tranquil·litat perquè la gent, ha dit, ha fet els plans amb temps, tot i que sí preveuen un augment de la mobilitat quan s'acosti l'hora. Amb tot, amoïna l'alt risc d'incendi.
24: Aquestes temperatures altes, vegetació seca, el que ja sabem tots i totes, doncs fa que haguem d'estar amatents i atents, no?
22: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de sol, Albert Vacas a control central. De seguida ho expliquem tot. Abans, però, la informació de serveis. I avui estem molt pendents de les carreteres, especialment de l'AP7, que comença a anar força plena. Mireia Camat, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
25: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7 i retencions entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud, i també retencions entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, del Vendrell a Roda Barà i el Catllà en sentit sud. Encara l'AP7 i retencions a Mont-roig del Camp en sentit sud per un accident que ocupa el voral. Per tant, precaució a l'enllaç de la 2 amb l'AP7 i retencions de Brera a Martorell en sentit sud. A la 2 i a Coajorba en sentit Lleida per obres. A la C31 hi ha retencions a Castelldefels i a Vilanova i la Geltrú en sentit Tarragona. A la C32 hi ha retencions a Castelldefels i l'Institut de Cunit en sentit Tarragona. A la B24 hi ha Quart Cervelló en sentit Tarragona. A la Nacional 340 hi ha retencions a Vilafranca del Penedès, al Vendrell i Creixell en sentit sud. A la T1025 es dona pas alternatiu a Mas de Barberans per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. La C32 va carregada a Premià de Mar en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda de hi ha retencions de Rota Collserola en tots dos sentits per obres, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
22: I també molt pendents, lògicament, del temps, eh? Emet Noelia García.
26: Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes molt altes a gran part de l'interior. 39 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui temps estable, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
1: Edició migdia. Ana Bañeres.
22: En 5 hores i escaig, milions d'ulls miraran al cel per observar l'eclipsi solar total. Serà el més llarg del segle i tot i que en molts punts al final coincidirà amb la posta de sol, el dia es convertirà en nit i no tornarà a passar en 150 anys. Per aquest motiu s'ha convertit en el fenomen astronòmic més esperat, però sí s'insisteix en gaudir amb prudència i civisme. Així ho ha remarcat el president Illa des de l'Observatori de l'Ebre.
23: Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
22: Protecció Civil ha activat el Procicat en fase d'alerta arran de l'eclipsi solar. Tot i això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, preveu una jornada tranquil·la. Els detalls, Pilar Ribas.
0: Parlon no preveu problemes de mobilitat abans de l'eclipsi i s'espera que la tornada sigui esglaonada.
24: Els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
2: De fet, la consellera espera que, en general, la jornada sigui tranquil·la.
24: Tranquil·la en el sentit que no ens trobem menys incidents dels sobrevinguts que amb la via AP7 normalment doncs, podem tenir, i això pot passar com passa cada dia independentment a l'eclipsi, no? Però que no suposi una sobresaturació. Tenim rutes alternatives, tenim previsió de supervisió aèria, de dispositius específics per regular les entrades i sortides per part de Mossos Trànsit.
2: Això sí, preocupen els incendis, per això es demana fugir de les zones boscoses, un cop tallats els accessos als ports i al Montsant per a vehicles de motor.
24: Aquestes temperatures altes, vegetació seca, el que ja sabem tots i totes, doncs fa que haguem d'estar amatents i atents, no? Per això hem remarcat molt la importància que tothom consultés el Pla Alfa durant aquests dies i especialment avui. Hem fet aquestes dues restriccions per garantir, preservar i fer sobretot prevenció de riscos vinculats a incendis o altres derivades de mal ús dels espais naturals, com acampades en zones en les quals no es poden fer.
2: Més de 700 Mossos d'Esquadra es desplegaran per les principals artèries viàries i pels punts de concentració de gent per a vetllar per la seguretat ciutadana. I es torna a demanar que circuli per vies alternatives a l'AP7, com són l'A2, l'A7 o la Nacional 340.
22: L'eclipsi ha despertat l'interès dels catalans, però també de molts estrangers, i això s'ha notat especialment a Lleida, i una de les visites obligades d'aquest matí eren les oficines de turisme per recollir les ulleres homologades. Pepa Sant Genís.
3: La ciutat de Lleida no havia rebut mai tants turistes internacionals un mes d'agost. L'eclipsi ha tret visitants de tot el món.
4: Jo vinc de París, aprofito per visitar la ciutat abans de veure l'eclipsi aquesta nit. La Kim ve d'Austràlia.
5: Diu
3: que tria Lleida perquè no és una ciutat turística i per això veure l'eclipsi aquí, diu, serà molt especial. Aquesta altra família francesa està de vacances a Barcelona, però no es volien perdre l'eclipsi a Lleida.
6: En fait, on va a Barcelona.
3: Però n'hi ha d'altres que venen de més a prop, com aquesta jove de la Canonja.
6: Com que aquí es veia completament i doncs jo soc, era el 99%, vaig dir, aprofito i vinc.
3: I molts d'aquests turistes, però també veïns de Lleida, feien cua aquest matí a les oficines de turisme de la ciutat per aconseguir unes ulleres homologades.
8: Que tindria ulleres?
9: Sí.
8: Sí?
9: Quantes necessites?
8: Un parell, sisplau.
3: L'Ajuntament, a banda de les 12.000 que repartirà els dos punts d'observació oficials a la Sau Vella i Magraners, n'ha posat 3.000 més a disposició del públic.
22: I tot i que des de les comarques de Girona no es veurà complet, hi ha previsió d'alguna nuvolada, l'expectació per l'eclipsi solar d'aquest vespre també és màxima. El problema, però, és trobar aquestes ulleres homologades. Joan Gisquella.
27: Als pocs llocs on encara quedaven ulleres a la venda, l'afluència i les cues han estat constants tot el matí. La majoria dels qui n'han aconseguit admeten que el fet de no ser a la franja de l'eclipsi total no els havia despertat gaire interès fins avui, però que les ganes de veure'l, diuen, encara que sigui parcial, augmenten a mesura que s'acosta l'hora. Altres sí que en tenien ganes d'entrada, però no havien estat prou previsors.
28: Estem pensant en aquesta per molts dies ja, però hem oblidat a comprar les gafes de sol de l'eclipsi.
27: Ara tots confien que els núvols no facin la guitza i que, si més no, es pugui observar com la lluna tapa més del 99% del sol.
28: Tenim confiança, sí, veurem molt bé.
6: Una llàstima, però ja es veurà alguna cosa.
27: Entre els més neguitosos hi ha aquells qui esperen que el fenomen sigui tan espectacular com els han explicat o com s'imaginen.
29: Quan l'he vist, no sé, el sol s'amagarà i a fes tornarà a veure.
27: A banda dels punts elevats de Girona o Figueres, s'han organitzat també activitats i punts d'observació pública a indrets de la costa com Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols i també a Banyoles.
22: Doncs parlem encara d'ulleres, perquè moltes farmàcies han penjat el rètol d'exaurides, molts ajuntaments les han regalat i avui mateix en els punts d'observació habilitats també se'n repartiran. Segurament tot això ja ho saben, però sabien que totes aquestes ulleres només les fabriquen en una empresa de l'Hospitalet de Llobregat? Sí, és l'única de tot l'Estat. Han produït 10 milions d'ulleres homologades, unes 350.000 unitats cada dia, motiu pel qual han hagut de reforçar el personal, però com explica José Crespo, director de vendes de Celestec a Televisió Espanyola de Catalunya, ofereixen totes les garanties exigides.
30: Era un producte que tenia una manca de producció a Europa molt gran i sobretot una manca de seguretat en el que és el producte molt, molt, molt important. Estem complint en termes de radiació ultraviolada 29 cops més que el que marca la ISO i en termes de radiació infraroja 500 cops més.
22: I les persones cegues o amb discapacitat visual també podran viure l'eclipsi solar total gràcies a una iniciativa que transforma els canvis de llum durant l'eclipsi en tota una experiència sonora, ens ho explica Maria Huguet.
5: Es pot fer gràcies als dispositius Light Sound, que converteixen la intensitat de la llum en diferents tons de so. A mesura que disminueix la llum solar, els tons es van modificant de manera que les persones cegues o amb baixa visió poden seguir l'evolució del fenomen a través de l'oïda i percebre l'arribada de la totalitat. Ho explica Jorge Rivero, responsable de l'Oficina de Comunicació i Divulgació de l'Institut de Ciències de l'Espai.
7: Cuando está, le llega la intensidad que es muy fuerte del sol, pues emite un sonido así muy agudo, como si fuera una flauta. Y a medida que esta intensidad de la luz se va tapando, cuando la luna va tapando el sol durante el eclipse, pues cada vez llega menos intensidad de luz, se va haciendo unos sonidos cada vez un poquito más graves, cada vez menos intensos.
5: Aquesta activitat es du a terme en col·laboració amb l'ONCE. Enric Botín és el delegat territorial de Catalunya.
9: Aquesta activitat conjunta dels investigadors de la Generalitat, de l'Ajuntament i de l'ONCE, el que permet és dir a la ciutadania que en aquesta ocasió no s'eclipsarà la igualtat d'oportunitats. Les persones amb problemes visuals d'aquest país tindrem les mateixes oportunitats.
5: Reus és una de les ciutats que acull aquesta iniciativa amb 15 dispositius desplegats al seu punt d'observació, ubicat al Parc de la Festa i que té capacitat per a 10.500 persones.
10: Edició migdia.
22: 2:20 de la tarda, l'eclipsi ha disparat el turisme a territoris com la Plana de Lleida, on la visibilitat serà total, o a les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada, on l'efecte del fenomen astronòmic es nota menys, ja que, contràriament al que passa a Lleida, sempre tenen una alta ocupació hotelera a l'agost. Climent Sabater.
11: A l'agost, l'hotel Zenit de Lleida, de la capital del Segrià, acostuma a tenir una ocupació del 50%, amb molt client local i visites d'una nit. Com ens explica la directora Sílvia Marqueta, l'eclipsi ho ha canviat tot. Aquesta setmana han penjat el cartell de complet amb reserves fetes l'any passat i molt visitant internacional.
12: Totalmente diferente. Vienen de Estados Unidos. Me consta que hemos tenido también, tenemos alguna reserva de cliente australiano. Prácticamente es, diría, un 60-70% cliente internacional.
11: A la costa Daurada i les Terres de l'Ebre ho viuen diferent. Sense eclipsi, a l'agost sempre freguen el 90% d'ocupació, però reconeixen que aquest fenomen els ha servit de reclam. Xavier Guardià és portaveu de la Federació d'Hotelers.
13: Et posa en el mapa. Per què? Perquè potser aquest senyor de Califòrnia no tenia ni idea d'on estava la Costa Daurada ni Terres de l'Ebre. Però el fet de l'eclipsi l'ha fet interessar pel territori.
11: El que sí ha disparat l'eclipsi és el preu. Ahir encara era possible trobar als portals d'internet una habitació per aquesta nit en un hotel de 3 estrelles a una localitat com Salou, però la tarifa era de 300 euros.
22: A Barcelona no queden cotxes de lloguer. Coincidint amb l'eclipsi, molts veïns han optat per llogar un vehicle per sortir de la ciutat i, com a conseqüència, les empreses s'han quedat sense cotxes i han apujat els preus. Rosa Quillet.
14: Bon dia. Moltes empreses gairebé no tenen vehicles disponibles aquesta setmana, donada l'alta demanda tant de turistes estrangers com locals. Això ha fet que els preus s'hagin disparat. David Alcázar, de Centauro, a l'ACN.
16: Sí que n'hi ha hagut un increment de preus perquè la demanda és molt alta, però també ha sumat que estem a l'agost, que ja de per si la demanda sempre és alta.
14: Però aquest increment vol dir que els preus s'han enfilat des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per 2 dies. Aquesta oportunitat de negoci també s'ha traduït en un augment de la flota de vehicles de moltes empreses de lloguer.
22: Una altra fórmula per arribar fins al sud de Catalunya, un dels punts d'observació de l'eclipsi total més llargs, és el tren. De fet, Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies per tornar un cop acabat l'eclipsi. Sortirà a les 10 de la nit des de Tortosa fins a Barcelona, passant per totes les estacions. Una opció, però, que ha indignat la plataforma Dignitat a les Vies, perquè en to crític retreuen que quan Barcelona necessita transport públic apareixen solucions, però quan és a l'inrevés i reclamen poder tornar a casa només troben silencis i horaris insuficients. Anna Gómez és portaveu de la plataforma.
17: Si es pot reforçar per l'eclipse, demostra que quan hi ha voluntat política es poden ampliar els horaris i augmentar freqüències i organitzar aquests serveis especials.
22: Doncs, per cert, que aquest, justament la baixada fins al sud de Catalunya està comportant ja complicacions a Rodalies, perquè tots els trens van plens i, a més, no deixen pujar gent. Per tant, serà una jornada de mobilitat molt complicada. I en aquest punt, la informació esportiva. Dani Esclusa, bona tarda.
18: Bona tarda.
22: Esports.
0: Els jugadors del Barça internacionals amb Espanya que faltaven per començar la pretemporada s'han reincorporat ja avui als entrenaments. Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí i Lamine Yamal han arribat en aquest ordre a la ciutat esportiva Joan Gamper per passar les proves mèdiques i físiques pertinents del primer dia de tornada de vacances. L'únic que no ha acudit a la cita ha estat Ferran Torres. El valencià ha rebut permís del club i particularment de Hansi Flick per no presentar-se a l'entrenament. La raó, l'acord entre Barça i Paris Saint-Germain pel traspàs del davanter de Foyos és imminent, com confirmen les fonts del propi club, en una operació que rondarà els 55 milions d'euros entre fixes i variables i que s'anunciaran les pròximes hores. L'equip té programada una nova sessió d'entrenament a 6:45 de la tarda. Pel que fa a l'equip femení, avui primer compromís de pretemporada a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff davant el Montpellier. El tècnic Pere Romeu comentava que era un partit important per començar a agafar rodatge i provar les noves jugadores de la plantilla. La peculiaritat és que l'enfrontament coincidirà amb l'hora en què es podrà observar l'eclipsi solar des de Barcelona. Les jugadores hauran de prendre algunes precaucions i pel públic hi haurà disponibles ulleres homologades per protegir la seva vista. Parlem ara de l'Espanyol. El club blanquiblau ha presentat fa només una estona el seu darrer fitxatge, el central basc Unai Núñez, que explicava no va dubtar quan el va trucar Monchi.
1: Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues bueno, te hace pues tener más ilusión aún. Se ha hecho todo rápido y fácil porque ambas partes hemos puesto de nuestra mano para que se pudiera hacer.
0: El director esportiu de l'Espanyol que espera que es puguin fer més fitxatges.
10: A mí me hubiera gustado tener esos dos, tres jugadores ya aquí. Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
0: Recordem que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga contra el Llevant.
22: Gràcies, Dani.
0: Gràcies.
22: I en el temps de la cultura, si hem començat parlant en aquest informatiu de l'eclipsi solar, no podíem acabar d'una altra manera. Perquè han tingut al cinema infinitat de significats, metàfores i simbologies. Han anunciat transformacions, han representat la por, la pèrdua, la mort, moments de crisi o el pas d'un món a un altre. Perquè quan el sol desapareix de la pantalla, sovint també desapareix alguna cosa més dins la història. Repassem alguns eclipsis cinematogràfics i els seus significats de la mà de l'Agnès Batlle.
15: En los eclipses podemos distinguir claramente dos zonas, la zona de sombra o umbra y la zona de penumbra.
18: Els eclipsis són un recurs cinematogràfic molt habitual, alguns per generar tensió i misteri, com a la pel·lícula Verònica de 1991, que li dona una atmosfera inquietant, un punt de partida per a fenòmens paranormals.
15: A lo largo de la historia, a los eclipses se les ha dado desde la superstición explicaciones muy variopintas.
18: Amb algunes referències poc aconsellables.
19: Fotos no, tenemos que ver negativos de fotos para ponernoslo antes de los ojos.
18: A sala de professores de Dassler Zimmer del 23, l'eclipsi és una metàfora de la crisi que viu l'escola.
20: La gente dejó de buscarle una explicación divina a los fenómenos de la naturaleza.
18: També hi ha qui l'ha utilitzat com a moment de connexió amb el passat. Stronghold, del gegant de pedra de Yuri Kovalyov, li donava un valor de canvi temporal que permet al protagonista viatjar segles enrere. Significa el pas a un món desconegut i l'inici d'una transformació personal.
21: Esto es una buena señal. Preparaos.
18: Un moment de foscor aparentment banal que pot portar l'arribada d'éssers inesperats. A la petita botiga dels horrors, l'eclipsi té un paper clau en l'origen de la història. Seymour explica que va trobar la planta Audrey durant un eclipsi solar, una planta extraterrestre que té poc de dòcil i bucòlica.
23: Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales.
18: Un fenomen astronòmic que viurem avui, completament conegut i previsible, que el cinema li ha atribuït, sigui amb ciència-ficció o no, efectes extraordinaris i sobrenaturals.
23: El día oscureció de repente y se oyó un extraño zumbido como si viniera de otro mundo. Cuando la luz del sol volvió...
22: Els eclipsis solars, sens dubte, també han tingut diferents significats segons les cultures del món. En alguns casos era un presagi, en d'altres una lluita entre forces sobrenaturals, una intervenció dels déus o fins i tot un senyal de renovació i transformació. L'eclipsi solar ha passat de ser un símbol mític i religiós a convertir-se en una gran font d'inspiració en la cultura contemporània, tant en el cinema com a nivell musical.
25: El sol... Es una señal del cielo.
23: Sí.
18: Bonnie Taylor ja ens va deixar clar mundialment que un amor perdut pot enfosquir el cor i la vida mateixa. Els humans també podem tenir una cara fosca. Pink Floyd, a Dark Side of the Moon, ja atribuïa l'eclipsi a l'estrès de la vida moderna, a la salut mental i a la bogeria. Com a l'antiga Mesopotàmia, que era una senyal de catàstrofe, Iron Maiden ja utilitzava l'any 82 l'eclipsi total com a presagi de la fi del món. Sunrise is gone! A la cultura xinesa era el drac que devorava el sol i la gent havia de fer tot el soroll possible amb tambors, gongs o qualsevol instrument per espantar aquest drac i alliberar el sol. Una interrupció de l'ordre còsmic que els humans intenten restaurar. Com Ilya a Remedy, que busca un remei davant del conflicte. Les cultures hindús és un moment espiritualment excepcional. Durant l'eclipsi es fan pregàries, mantres, dejunis i banys rituals. Però a casa nostra l'hem utilitzat més com a la cultura maia, un símbol de renovació, de transformació, com els blaumut que veuen l'eclipsi com un moment de revelació i de canvi de perspectiva. I de cop van
22: entendre-ho tot. Doncs amb blaumut i el seu eclipsi de renovació ens acomiadem. Nosaltres ho deixem aquí. Molt bona tarda i sobretot que tingueu bon eclipsi. Podeu seguir informats en aquesta sintonia també a la web rtbbaixa.cat.